La cantant i compositora actua aquest vespre al Festival Cruïlla d'Ultramar de Begur, al Baix Empordà, un concert que s'emmarca en la gira de presentació del seu primer disc, Amb Amor, on barreja indie pop i músiques urbanes per expressar la seva manera de veure el món. D'aquesta manera arribem al punt de les 8 del matí, els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: que tienen además derecho a una especial protección. Unos 1.000, calcula la ciudad autónoma, que sobre ellos recae la tutela, sobre Ceuta recae la tutela.
1: Ya estaban desbordados.
0: Claro,
1: y ahora más todavía.
0: Los recursos asistenciales ya estaban al límite, pues ahora están desbordados. Unos menores a los que se le tiene que dar techo, comida y los servicios básicos mientras se les identifica. El procedimiento es contactar con el país de origen, localizar a la familia y comprobar que está en condiciones de atender al niño, y si procede, pues hacer esa reagrupación familiar. ¿Por qué? Porque la ley nos dice que la mejor solución para los niños y adolescentes es estar con su familia, excepto, claro, si hay una condición que no lo permita, como pueden ser bueno, el matrimonio forzoso o la violencia sistemática en casa. Pero lo primero, como decimos, es atenderlos, y ahora mismo con este volumen de menores que hay en Ceuta, pues la ciudad autónoma confiesa que está desbordada completamente.
1: Gracias, Irene.
0: Hasta luego.
1: Hasta luego. Nicolás Caballero, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Pues a cuenta de esa situación de los menores allí en Ceuta, con esas instalaciones desbordadas y la posible reubicación en otras comunidades, pues la polémica está servida, ¿no? Las regiones del PP ya avanzan sus reticencias y el gobierno les pide responsabilidad.
2: Sí, no, porque efectivamente varias comunidades gobernadas por el PP, ya sea donde lo hacen solitario o también alguna donde comparte ejecutivo con Vox, están diciendo que están al límite, que no caben más menores. Entre las que están ya levantando la voz están, por ejemplo, Aragón, Castilla y León, Extremadura o también la región de Murcia. Pese a que por ley están obligados a entrar en ese reparto, parece claro que PP y Vox van a hacer frente común en esto. Recordemos, Elena, que en 2024 precisamente un reparto de unos 400 menores fue la excusa que aprovecharon los de Abascal para entonces dar un golpe político, ¿no?, sobre la mesa y salirse de varios gobiernos autonómicos. Pero ahora, como digo, todo apunta a que PP y Vox van a una. De hecho, recordemos que en los pactos autonómicos que han firmado para gobernar Extremadura, Aragón, Castilla y León y en Andalucía, se recoge por escrito ese rechazo al reparto de menores no acompañados. Y desde la dirección de los dos partidos hay un respaldo claro. Tellado, del PP, ha dicho que el problema lo tiene que resolver quien lo ha creado, es decir, según su opinión, el gobierno de España. Y claro, también hay apoyo de Santiago Abascal, que a través de un mensaje en X ha escrito que no se puede dar ni un solo euro a lo de los españoles, dice, para los menores no acompañados. Y el gobierno, ¿qué hace? Pues pide solidaridad a las comunidades autónomas y también tiene otro aviso, digamos, más político sobre la mesa, ¿no? Este quizá con consecuencias más duras, más dolorosas en esta situación en la que cada voto cuenta, porque Junts también le ha dejado claro que no le darán al gobierno en el Congreso ni un solo voto si Cataluña, dicen, no se queda fuera de ese reparto de menores de Ceuta. En redes sociales, Nogueras ha recordado que en su momento ya consiguieron desde Junts que Cataluña quedara excluida de ese reparto, así que seguramente después de casi una semana después, ¿no?, la polémica va a ser precisamente cómo hacerse cargo de los menores.
1: Y va a durar.
2: Seguramente.
1: Gracias, Nico.
2: A ti, hasta luego.
1: Adiós. Cristina Sánchez, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Vamos a mirar a Ucrania hoy con un nuevo ataque masivo ruso esta noche. Ha matado al menos a 14 personas, uno de los más mortíferos contra la región de Kiev en lo que va de año.
3: Sí, son 14 personas muertas y más de una veintena de heridos. El balance por el momento de esos ataques nocturnos lanzados por Moscú contra la capital, Kiev, y contra sus alrededores, y que, según las autoridades ucranianas, han dañado edificios residenciales, almacenes, algunos de los cuales siguen ardiendo mientras los equipos de rescate tratan de apagar las llamas. Y todo después de días de intercambios de ataques que provocaron a principio de semana 27 víctimas mortales de uno y otro lado. Ucrania ha tenido como objetivo las instalaciones del gigante del comercio electrónico Wildberries, el conocido como Amazon ruso, que han sido alcanzados en varias ocasiones. Así que, Elena, más de 4 años después de la invasión rusa, la guerra parece lejos de terminar, pese a que Donald Trump vaticinó que estaba cerca de su fin.
1: Bueno, el presidente de Estados Unidos, por cierto, enfrenta una de sus mayores pruebas en clave interna el próximo noviembre, elecciones de medio mandato al Congreso y al Senado. En las últimas horas, el Partido Demócrata ha celebrado primarias para elegir a sus candidatos en varias demarcaciones. Cristina.
3: Sí, en el Congreso parece asegurada una victoria demócrata. La verdadera batalla se va a librar en el Senado. Por eso son tan importantes los candidatos que elija el Partido Demócrata, que, como decías, ayer celebró primarias en varios estados. Especialmente especialmente significativo e importante es el de Michigan, donde se ha vuelto a poner en evidencia el auge de los socialistas, de las figuras socialistas dentro de sus filas, políticos que están fuera de la élite de Washington y que buscan dar un nuevo rumbo a la formación. Pues bien, en Michigan el médico musulmán Abdul El Sayed, un outsider, se mantiene a esta hora por delante de la oficialista Haley Stevens. Sus mensajes progresistas sobre acceso a la vivienda, sanidad pública, desmantelamiento del ICE y terminar con el apoyo a Israel han ido ganando adeptos y cuestionan la posición del aparato del partido, como ha sucedido ya en otros estados con el alcalde de Nueva York, Zora Mamdani, como máximo exponente. Donald Trump los tacha de comunistas, ha recrudecido sus mensajes de miedo a una victoria demócrata y es que Elena, las elecciones de medio mandato de noviembre pueden marcar el resto de su presidencia porque del control del Congreso y el Senado depende en gran medida qué legislaciones pueden seguir adelante.
1: Gracias, Cristina. Hasta luego. Mercedes Ruiz, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días.
1: La vida después de los 20.000 puntos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué nos espera hoy en los mercados? El IBEX, que cruzó esa barrera histórica, ¿no?, que parecía imposible y ayer abrió, ¡boom!, y lo consiguió.
4: Histórica. Fíjate que ha tardado un montón de años en recuperar los 16.000 después de toda la crisis financiera y en pocos meses ha llegado a esa cota psicológica de los 20.000. Hoy va a empezar la sesión desde los 20.023 puntos, nivel nunca visto. En lo que va de año, el IBEX repunta casi un 16% y supera con creces los avances, por ejemplo, del S&P 500 en la bolsa estadounidense. Solo el Santander y el BBVA aportan la mitad de todo ese avance del IBEX en 2026, lo que constata el peso que tiene el sector bancario. Veremos cómo dice si hoy el selectivo consigue afianzar ese nivel histórico. De momento, las perspectivas son positivas porque los futuros de la renta variable anticipan una apertura al alza. Los inversores se muestran más optimistas incluso que ayer ante un hipotético acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y eso desata las ganas por comprar. También impulsa al petróleo, en este caso a la baja. En lo que va de semana, el Brent de referencia en Europa se ha abaratado más de un 12% y a esta hora ronda los $79 el barril, muy lejos de los $100 que tocó hace apenas un par de semanas. Con estos elementos, como decía, se anticipa una apertura alcista en las bolsas, en lo que es lo que ha pasado en las asiáticas. El Nikkei japonés, por ejemplo, ha repuntado más de un 3%. Y anoche Wall Street cerró en verde con nuevo máximo en el Dow Jones y en el S&P 500. Y eso a pesar de la caída de SpaceX. En sus primeros resultados, tras su salida a bolsa, presentó pérdidas de casi 5.500 millones de euros en el primer semestre del año. En operaciones fuera de hora, sus títulos han llegado a caer un 7%.
1: Calderilla.
4: Así nada.
1: Gracias, Mercedes.
4: A ti, hasta luego.
1: Vamos con la cultura. Beatriz Torío, buenos días.
5: Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hoy un nombre propio, el de Pepe Habichuela, el guitarrista flamenco, ha fallecido este martes, 82 años. Era una de las grandes figuras del género.
5: Sí, aunque bueno, tenía ya cierta edad, era algo mayor. Solo llevaba un par de añitos retirado de los escenarios por una enfermedad. Era, de hecho, ya una leyenda de la música flamenca que ha compartido escenario y triunfos, bueno, con los más grandes, con figuras como Camarón de la Isla, Enrique Morente, Paco de Lucía, Juanito Valderrama. Y también era parte de una saga fundamental de nuestro flamenco, nieto, hijo y hermano de guitarristas, José Antonio Carmona Carmona. Es además el padre de José Mi Carmona, guitarrista de Ketama, ese grupo del que también forman parte sus sobrinos Juan José y Antonio. Y además, muy importante, su aportación a lo que supuso la renovación del flamenco, que abrió camino a otros jóvenes, a otras figuras que fueron llegando después. Hoy vamos a repasar a lo largo del día algo tan importante como esto, y también sus 60 años de carrera, que no es poco.
1: Bueno, además empieza el Sonorama, uno de los festivales más importantes del verano.
5: Sin duda, por delante 5 días con la música sonando en varios escenarios de las calles y plazas de Aranda. Se espera que unas 200.000 personas asistan a los conciertos de esta 29ª edición, en la que van a participar, atención, 150 grupos.
1: Madre mía.
5: De aquí al domingo.
1: Mucho, ¿no?
5: Muchísimo.
1: Sí.
5: Habitualmente sin ver hay muchos, pero es verdad que este año especialmente.
1: Sí.
5: Y en cartel, por destacar algunos nombres, porque es imposible, Love of Lesbian, que está además de gira de despedida, Leiva, Rigoberta Bandini, Iván Ferreiro, Crystal Fighters o Guitarrica de la Fuente, que es nuestro último premio al Ojo Crítico de Música Moderna. Y, por supuesto, mucha expectación puesta en la Plaza del Trigo, que es donde van a estar algunas de las bandas emergentes, de las que vamos a ir hablando desde ahora y en los próximos años. Un festival, el Sonorama Rivera, de cercanía para todos los disfrutones de la música y además con ese buen rollo que le caracteriza.
1: Gracias, Beatriz.
5: Hasta luego.
1: Vamos con los deportes. Clara Rodríguez, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: El verano va de culebrones en lo que a fichajes se refiere y hoy pues le toca a Julián Álvarez y al Atlético de Madrid. A ver qué pasa, ¿no? Y día importante aquí en Madrid.
6: Sí, parece que va a haber una cumbre entre el director deportivo Deco, su mano derecha, y agentes, el agente de Julián Álvarez. Ayer viajó Deco a Madrid y hoy, entre hoy y mañana, parece que se reunirán, porque es que los azulgrana no tiran la toalla, a pesar de la denuncia del Atlético de Madrid contra el Barcelona, de la negativa. ¿No? El Barcelona se resiste, sobre todo después de esas declaraciones ayer de Julián. En el Barcelona tenemos que hablar también de fútbol femenino. Presentan a su último fichaje, la brasileña Caroline Nicoli, hasta 2030. Y en ese día de presentaciones también presentarán al nuevo entrenador de baloncesto, Alexander Sekulic. Será a la 1:30 del mediodía.
1: En el Madrid, ¿qué pasa? Vinicius, otro culebrón de
6: otro
1: verano.
6: Otro culebrón. También hay reunión prevista para hoy, con una cumbre entre el club y el brasileño para retomar las conversaciones sobre la renovación de su contrato. Tenemos que seguir hablando de fútbol con varios amistosos que se juegan hoy entre el Betis y el Arsenal, vigente campeón de la Liga. También un Nápoles, Osasuna, Sassuolo, Celta y Villarreal, Levante. Además, trofeo Ciudad de Palma con el Mallorca descendido ante el campeón de la Champions, el PSG de Luis Enrique. También hablaremos de baloncesto.
1: ¿Sí?
6: Las chicas. Comienzan su camino al Mundial. Sí, hoy entrenan, habla primero el seleccionador, luego la capitana. Alba Torres será en el Polideportivo Triángulo de Oro de Madrid. Uh-huh. Están preparando el Mundial que celebrarán que disputarán en Berlín del 4 al 13 de septiembre. Tienen 5 amistosos. ¿Sí? Primero ante Alemania, los anfitriones, Nigeria, Bélgica, Mali y China. Y europeos de natación, sexta jornada, a por la octava medalla.
1: Vamos.
6: A por la octava medalla en la rutina técnica por equipos. Fue ayer plata, oro Iristió, y hoy tenemos a las de Andrea Fuentes en la final de la prueba acrobática por equipos. Tour de Francia femenino, también muchísimas cosas.
1: Será por deporte en verano.
6: Será por deporte.
1: Gracias, Clara, hasta luego.
6: Venga, no nos cansamos, chao.
1: Cerramos así la mesa de redacciones aquí a Radio 5. Llega la información más cercana, la información local.
7: Radio 5. Cataluña.
8: Bon dia, són 3:15 del matí. Un accident al municipi de Tona, a Osona, deixa 9 ferits, 8 d'ells menors. 5 d'ells han necessitat trasllat a l'Hospital de Vic. Els fets s'han produït en una de les atraccions de la fira durant la festa major del poble. Segons sembla, el mecanisme ha fallat i això ha provocat que quedés oberta la porta mentre l'atracció encara estava en marxa. Tot d'una, en donam els detalls en un informatiu on també parlarem de les drogues. L'Ajuntament de Barcelona reforça la lluita contra aquestes substàncies amb un nou pla que ja s'aplica des del juny, que inclou més presència policial a punts de venda i espais de consum. De seguida ho ampliem, abans la informació de serveis. Pel que fa al temps, Protecció Civil desactiva l'alerta per inundacions a causa de les pluges que ahir a la tarda no van deixar grans acumulacions destacades. Coneguem la previsió per avui. A Emet, Noelia García, bon dia.
9: Bon dia. Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes altes a zones de Lleida i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus de Tarragona, 33 de Barcelona, 36 graus a Girona i 37 a Lleida. Avui tindrem temps estable i serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. A la nit, possibles núvols baixos a la meitat sud. Bufa vent fluix variable amb més d'intensitat durant la tarda i a zones de l'interior. És una informació d'AEMET.
8: I pel que fa a la mobilitat, com se circula aquesta hora per les carreteres? Servei Català de Trànsit, Fina Araque, bon dia.
10: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. De fet, només hem de destacar un tram de retencions a la Ronda a Dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, arran d'unes obres que provoquen circulació intensa en els dos sentits de la circulació, aturades des de l'altura de Canyelles, en sentit Llobregat, i també circulació molt intensa des de Sant Gervasi, en aquesta Ronda a Dalt, en sentit Trinitat. També per càmeres observem un tram de retencions a la Ronda Litoral, a l'altura de la zona portuària, i també de Bon Pastor, en els dos sentits de la circulació. Acabem situats a l'autovia 2, on per càmeres observem que hi ha intensitat entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat d'entrada a Barcelona. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
8: Salutacions del Sergio Lezcano, el control tècnic, i de qui us parla, Àlex Eloi. Començam. Ho avançàvem a la portada. Ho han conegut aquest matí. Una incidència en una atracció a la Fira de Tona, a Osona, ha deixat diversos ferits. Anna Pujol, que en sabem? Bon dia.
11: Bon dia. Ha passat cap a 3:15 de la nit, en l'últim dia de la Festa Major a Tona. El sistema d'emergències mèdiques s'hi ha desplaçat amb 6 ambulàncies i ha atès 9 persones afectades per aquest incident, 8 de les quals menors d'edat. Alguns dels ferits han rebut l'alta in situ, mentre que altres 5 han estat evacuats a l'Hospital de Vic. 2 han estat menys greu i els altres 3 han estat lleus. Segons l'Ajuntament, però, serien 5 els ferits lleus i 2 els de més gravetat. Segons han confirmat els bombers a aquesta emissora, la causa hauria estat un problema en una de les atraccions. Segons les primeres informacions, una de les portes de l'atracció hauria colpejat diverses persones. El cos s'hi ha desplaçat amb 3 dotacions, ha revisat la zona i no hi havia persones atrapades. Arran de l'accident, l'Ajuntament va clausurar la fira d'atraccions ahir a la nit. L'Ajuntament de Tona està fent seguiment de la situació i desitja una ràpida recuperació als ferits. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes dels fets.
8: Gràcies, Anna. Estarem pendents de qualsevol actualització sobre aquest accident i el contarem aquí a Ràdio Nacional. Més qüestions. Transports Metropolitans de Barcelona farà una auditoria de tots els revestiments dels túnels del metro de Barcelona arran de l'incendi entre les estacions del Clot i Glòries de la línia L1, que va deixar, recordem, un balanç de prop de 140 ferits. Míriam Andreu.
12: L'objectiu és comprovar que compleixen la normativa i que no representen cap risc afegit en cas de foc. Xavier Flores, conseller delegat de TMB.
13: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
12: Flores també ha explicat que l'auditoria inclourà una anàlisi al laboratori del revestiment que va provocar l'incendi, encara que recordat que no es troba en cap altre tram de la xarxa. També es reforçaran els protocols d'emergència amb més informació als passatgers per orientar-los davant d'una incidència.
8: Del tren passam a l'avió. Avui, segona jornada de la vaga indefinida dels treballadors de terra de Ground Force a l'aeroport de Barcelona. La primera jornada d'aquest dimarts s'ha saldat amb 16 vols cancel·lats i 2 més que s'han enlairat sense transportar l'equipatge dels passatgers. Pau Alemany.
14: Aquest és el primer balanç d'un conflicte laboral convocat pel personal de terra, de facturació i d'embarcament. Davant la previsió d'incidències, molts passatgers han decidit avançar la seva arribada a l'aeroport per intentar evitar problemes durant els tràmits de facturació i d'embarcament. Altres, però, no han tingut més remei que resignar-s'hi.
15: Anàvem de Barcelona a Frankfurt i de Frankfurt anàvem a Vilnius. I ahir ens van dir que hi havia aquesta vaga del personal de terra i ens han fet un primer canvi i ara ja tenim un segon canvi. En un primer canvi havíem d'agafar 2 avions i ara tindrem que agafar-ne 3.
14: La CGT, sindicat que ha convocat la vaga, adverteix que les incidències es podrien mantenir al llarg dels pròxims dies mentre continuï la convocatòria, fet que podria provocar noves cancel·lacions, retards i alteracions en el servei.
8: Ho destacàvem en començar aquest informatiu. L'Ajuntament de Barcelona posa en marxa un nou pla amb el que pretén reforçar la lluita contra les drogues amb més presència policial a punts de venda i espais de consum. Compte'ns, Lourdes Gata.
16: Des de mitjans de juny, la Guàrdia Urbana desplega el Pla Druida per actuar amb més eficàcia. Albert Batlle, tinent de seguretat.
17: No normalitzem ni normalitzarem aquestes situacions i continuarem reforçant la pressió policial sobre les xarxes de tràfic i distribució que operen a la ciutat. I està clar que no hi haurà resultats immediats. Per tant, no ens hem de desmoralitzar. A vegades tens una sensació d'impotència, però aquesta sensació d'impotència ha de ser un estímul.
16: Segons el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, una de les principals línies d'actuació és identificar, monitorar i intervenir de manera permanent punts de venda al detall, narcopisos i espais de consum.
18: Anticipar-nos i actuar de manera integral, sostinguda i coordinada allà on es manifesta inicialment un problema que estigui relacionat amb les drogues. En aquest primer estadi, que pot ser una plaça, pot ser un carrer o pot ser una comunitat de veïns. I ho volem fer en tota la nostra capacitat operativa de la Guàrdia Urbana i en tots els fronts possibles.
16: També s'intensificaran els controls preventius per reduir els riscos de la conducció i explica que el consum de drogues a la capital catalana és sobretot recreatiu. La substància més consumida és el cànnabis.
8: Els bombers continuen treballant per estabilitzar l'incendi forestal a Sanet, a l'Alta Ribagorça, que crema sense control des de divendres passat. Segons la darrera actualització dels agents rurals, el foc afecta una superfície de gairebé 109 hectàrees. Lleida, Pepa Sant Genís.
19: L'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça afecta ja una superfície provisional de més de 100 hectàrees de terreny forestal, segons ha informat el cos d'agents rurals. Del total de la superfície cremada, 35 hectàrees afecten la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes. El foc continua actiu des de divendres i els bombers mantenen la vigilància dels punts calents que encara hi ha a la zona boscosa. Els accessos a la zona continuen limitats per evitar riscos als excursionistes. El cap d'intervenció del foc, Javier Castellarnau, ha explicat que mantenen la prudència perquè l'incendi té un potencial de creixement que podria arribar a unes 2.000 hectàrees en funció de les condicions meteorològiques.
20: Per el que fa a la durada de l'incendi fa de molt difícil definir, perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, doncs pot ser que puguin cremar durant dies. Haurem d'estar molt atents a les precipitacions que puguin tindre aquests dies, que seran el que realment farà arribar l'aigua en aquells punts, perquè a nivell de gestió i tasques d'extinció en aquells punts és de molt difícil treball.
19: Tot i així, avui ja podrien entrar unitats terrestres dels bombers per treballar en l'extinció d'aquest foc.
8: L'Observatori de l'Ebre a Roquetes tornarà a liderar la recerca i el seguiment de l'eclipsi solar total del proper 12 d'agost, el segon de la seva història amb un ampli dispositiu científic i divulgatiu. Tarragona, Judit Huerta.
21: Els investigadors estudiaran la temperatura, la radiació, el magnetisme terrestre, la ionosfera durant la fase en què la Lluna cobrirà completament i també la corona solar, habitualment invisible perquè l'oculta la intensa llum de la fotosfera. Juan José Curto, investigador de l'Observatori.
22: Tenim previst que s'ha d'estudiar com aquesta corona que t'he comentat, aquesta corona té diverses formes segons el grau d'activitat del Sol. Estudiarem aquestes estructures que es formen dins de la corona i també doncs, bueno, mirarem en temps, en molta precisió els temps de aquestes fases que t'he dit, perquè inclús això serveix per a poder fer una valoració del diàmetre del Sol.
21: El centre retransmetrà l'eclipse en directe per internet i organitzarà xerrades, tallers i activitats obertes al públic per apropar a la ciutadania a aquest esdeveniment. El fenomen té un significat especial per a l'Observatori, ja que el darrer eclipse total, el del 1905, va servir per fer la inauguració pública del centre.
8: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, admet que la reobertura del cinema Truffaut encara trigarà uns mesos. L'equipament, que és de propietat municipal, està tancat des de mitjans de juliol pel conflicte provocat pel concurs d'adjudicació de la gestió que va convocar el consistori Girona, Joan Sisquella.
23: El col·lectiu de crítics que gestionava l'equipament va presentar un recurs contra les bases del concurs d'adjudicació del servei que va guanyar una empresa de Cambrils. A més, van decidir tancar portes al·legant falta de garanties jurídiques i, segons Salelles, ara cal esperar a la resolució del tribunal abans de poder acordar una fórmula perquè el Trifó pugui tornar a obrir.
24: Pues hem de preveure que 2-3 mesos, que és el que acostumen a tardar aquests recursos, ja fa gairebé un mes que està posat, veurem, no? Per tant, exactament quan i on cau, i l'expectativa perquè quan tinguem això resolt, a veure com es resolt i a partir d'aquí que puguem reobrir el cinema aviat.
23: El Trifó era l'únic cinema públic en versió original de la ciutat i de la demarcació, i l'alcalde confia, diu, que la majoria dels grups municipals es posaran d'acord sobre el futur model de gestió perquè continuï sent un equipament de referència.
8: En esports, parlant de futbol, el Barça presenta avui la darrera incorporació al primer equip femení, la davantera brasilera Caroline Nicolli, que signa amb el club fins al 2030. El club pagarà prop de 1,2 milions al Manchester City per ella. És oficialment el fitxatge més car de la història del Barça femení. A la seva arribada a l'aeroport del Prat, la jugadora assegura que arriba al Barça per ser una més i ajudar l'equip a guanyar els nivells més alts. Diu que està molt emocionada. Pel que fa al primer equip masculí, i ahir el club blaugrana va fer oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada. D'altra banda, avui també es presenta oficialment el nou entrenador del Barça de bàsquet, Alexander Sekulic. En natació, la nadadora catalana Iris Tió guanya l'or en la final del solo tècnic del Campionat Europeu de Natació Artística.
25: Estoy súper contenta con esta medalla porque lo he podido disfrutar muchísimo y también estar muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido porque hay veces que no los noto tan bien y los he notado bastante bien. Ahora toca ver el vídeo y todo, pero así de primeras sensaciones, muy contenta y muy orgullosa.
8: De la seva banda, l'equip espanyol amb les catalanes Meritxell Ferrer, Marina García i Mireia Hernández va obtenir la medalla de plata a la final de la rutina tècnica per equips. Avui, final acrobàtica per equips. de la cultura. Es pot dir que el seu cas és el triomf de l'amistat o que la unió fa la força. Tres músics ja professionals que es coneixen veuen que tenen afinitats comunes i decideixen unir-se per emprendre un camí junts. I d'això ja fa 10 anys. Són el Trio Fortuny i avui celebren el seu desè aniversari al Festival de Peralada, Agnès Batllà.
0: Van començar a tocar el Parc Güell a l'aire lliure el juliol del 2016 per veïns i visitants. Eren tres amics de Vic, Manlleu i Barcelona que ja estaven al circuit professional però que van decidir unir-se per experimentar musicalment. En 10 anys han estat grup resident al Palau de la Música, han fet gires internacionals, han enregistrat un primer disc, Echoes, i han actuat a grans festivals com Torroella de Montgrí o Peralada, que aquesta nit hi tornen per celebrar el seu desè aniversari. Ara el Trio Fortuny és una de les formacions catalanes de música de cambra més projecció internacional dels últims anys. El formen Joel Bartolet al violí, Pau Codín al violoncel i ell, Marc Heredi, al piano.
2: Agraïts de poder celebrar el nostre desaniversari en un escenari incomparable com és Peralada. En el fons som tres amics que vam començar aquest projecte el 17 de juliol del 2016, primer concert al Parc Güell, i si aquell dia ens haguessin dit que 10 anys després celebraríem aquest aniversari al Festival de Peralada, haguéssim signat amb els ulls tancats.
0: El programa traça un recorregut per la història d'aquest trio català, des de la intensitat expressiva de Beethoven i Tchaikovsky fins la densitat emocional de Schubert o la tensió de Shostakovich.
2: Hem volgut que aquest concert, el programa, fos una celebració, un programa molt festiu, i fos una celebració d'això, de l'amistat, en el fons, que és l'eix central del nostre projecte.
0: 10 anys del Trio Fortuny a l'Església del Castell de Peralada, aquest vespre a les 8.

I avui acabem el ritme de Loquillo. L'artista barceloní actua aquest vespre al Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, al Maresme. Y hace un momento que me ha dejado aquí en la ladera de... Així posant punt i final en aquesta desconnexió local. Més informació en aquesta sintonia i el portal web rtb-e.cat. Bon dia. Atrás.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda. 9 persones, 8 d'elles menors d'edat, van resultar ferides anit en un accident en una atracció de tipus olla a la fira de la Festa Major de Tona, a la comarca d'Osona. Hores d'ara hi ha 3 ferits lleus i 2 menys greus. La principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció que hauria colpejat les persones que estaven esperant per pujar. També s'està revisant si l'atracció tenia els permisos al dia. L'incendi de Sanet, que es va iniciar divendres, continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut en les últimes hores. Aquest matí s'han reprès els treballs amb dotacions terrestres després de confirmar que la zona és viable i segura per tornar-hi a accedir amb camions d'aigua. En paral·lel, els mitjans aeris continuen fent descàrregues d'aigua a la zona alta del foc. I el Departament d'Interior suma un vehicle a la seva flota que ajuda a conservar les comunicacions de la ciutadania en situacions d'emergències. Es tracta d'una unitat mòbil amb una antena desplegable que dona cobertura provisional bàsica en casos d'incendi, ventades, inundacions, incidències a la infraestructura o apagades, com la viscuda l'abril del 2025.
2: Fonamentalment, de cara a la ciutadania, per mantenir la comunicació bàsica, sobretot també amb els serveis d'emergència, 112, possibilitat de rebre SLR i la comunicació bàsica, diguem-ne, amb els familiars.
1: El vehicle pot donar servei de veu i dades a usuaris de diferents operadores. D'altra banda, el Servei de Laboratori Forense de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. A punto de cumplirse una semana de la entrada masiva en Ceuta, más de 70.000 personas según Interior, los esfuerzos están centrados en atender a los menores que cruzaron solos la frontera. La policía ya ha identificado a 528, pero aún quedan muchos vagando por las calles o escondidos en montes y playas en una situación de extrema vulnerabilidad. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, dice que están absolutamente desbordados. El viernes se desplazará hasta allí la ministra de Infancia, Sira Rego. Radio Nacional en Ceuta. Nuria Galán, buenas tardes.
2: Buenas tardes. En Ceuta permanecen todavía 2.500 migrantes que se encuentran sobre todo en la periferia de la ciudad. Para los vecinos de estas zonas, el delegado del gobierno ha hecho un llamamiento a la tranquilidad. Según dice, se mantiene el refuerzo policial con más de 1.000 agentes de los cuerpos de seguridad. La policía también trabaja ya los expedientes de reseña de los migrantes, priorizando a los menores no acompañados. Miguel Ángel Pérez Triano.
3: Hay todavía menores en nuestras calles y es una prioridad, una gran preocupación que compartimos con la ciudad autónoma de Ceuta, que como saben es la administración competente en esta materia. Están trabajando en dar una solución lo antes posible y por supuesto esta delegación del gobierno está a su disposición para todo lo que necesite.
2: El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha vuelto hoy a pedir auxilio y solidaridad al resto de España para hacer frente a esta crisis migratoria.
4: Es verdad que las comunidades autónomas recurren en las resoluciones de traslados que se llevan a cabo, pero nosotros también acudimos a todos los resortes que la ley nos permite en defensa del interés general y hasta ahora se están enviando a la península todos los menores que deben de ir trasladados a otros lugares que se encuentren menos tensionados.
2: La ciudad autónoma tutela ya a más de 1.000 menores no acompañados, superando en un 2.600% su capacidad de acogida.
0: El presidente de Ceuta, lo acaban de escuchar, ha evitado entrar en la polémica después de que su partido, el PP, haya adelantado que las comunidades donde gobierna se van a oponer a recibir a menores que ahora mismo están bajo tutela de la ciudad autónoma. El gobierno le recuerda que están obligados a cumplir la ley. Lo hacía esta mañana en Televisión Española el ministro Carlos Cuerpo.
5: Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial, en materia de cumplimiento, vuelvo a repetir, de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
0: El PP rebaja algo hoy el tono en torno a esa negativa mientras sigue culpando al gobierno de la crisis. Miguel Tellado, secretario general de los Populares.
6: Porque esta avalancha pudo haber sido evitada por parte del gobierno de España y no lo hicieron. Será la Audiencia Nacional quien dilucide las responsabilidades judiciales, las responsabilidades penales sobre todo lo que ha ocurrido.
0: Pues precisamente la Audiencia Nacional, la jueza María Tardón, ha pedido hoy un informe a la Guardia Civil en el que detalle si recibieron algún tipo de información en los días previos, alertando de lo que podía ocurrir en la frontera del Talajar. Leticia Audiver, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Es un paso más en esas diligencias previas abiertas tras una querella del partido Justicia Europa. La jueza de guardia de la Audiencia recaba ahora información de la Guardia Civil después de hacer lo mismo este lunes con la Policía Nacional. En concreto, al Instituto Armado le demanda datos sobre los rescates en el agua de personas, su identidad y causa de la muerte si hablamos de los cuerpos encontrados sin vida. Pero además, en este oficio, la jueza pregunta a los agentes que operan en la ciudad autónoma si en los días previos fueron alertados de alguna manera sobre la posibilidad de que ocurriera esta entrada masiva. Tardón, con estas peticiones, quiere dirimir si la Audiencia Nacional puede investigar de manera penal lo ocurrido tras esa denuncia que señala una posible estructura concertada que dio lugar a la entrada de más de 70.000 personas y que, por tanto, apunta a indicios de delito de organización criminal, trata de personas y contra la soberanía española, entre otros.
0: Y con la crisis aún abierta en Marruecos, siguen circulando en redes sociales mensajes sobre una nueva movilización hasta Castillejos para intentar otra entrada en Ceuta este mismo mes. Se lo ha contado a nuestros compañeros de Mediodía Radio Nacional, Marcelino Madrigal, experto en redes y ciberseguridad.
8: Hay al menos 3 fechas para nuevos saltos y el problema es que esto ya no solo se extiende o se circunscribe en Ceuta, sino que hay más sitios implicados, ¿no?
0: Y al margen de Ceuta, este miércoles sigue la polémica por el lujoso ático que compró la Comunidad de Madrid para que la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo usara como oficina durante las obras en la sede del Gobierno en la Puerta del Sol y que después ha puesto en venta. Hoy el periódico El País revela que la comunidad pagó 6,3 millones de euros por el inmueble. La presidenta acaba de comparecer tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por los incendios. Paco Arjona, ¿qué ha dicho Ayuso? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, sí. Pues lo que dice la presidenta regional es una vez más que delega toda esa operación inmobiliaria en la empresa pública Planifica Madrid, que es la que realiza la inversión inmobiliaria tanto del ático de Chamberí como de las otras viviendas de Gran Vía, otras cuatro, de las que se ha ido hablando estos días como de un único lote a la venta para paliar los daños del incendio en la Sierra Oeste de la comunidad. Dice la presidenta regional haber visto o que la gente sabe perfectamente dónde puede vivir y dónde trabajar.
10: Solo les digo que si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, he tardado un poquito, 7 años. Creo que lo lógico es que hubiera llegado el primer día y hubiera decidido, como tantos ministros de los que no sabemos nada, ni dónde viven, ni dónde tienen los inmuebles, ni cuánto cuestan, pues hacer lo mismo.
9: Además, califica de poco inteligente buscarse una casa de la que asegura no se podría en ningún caso esconder.
0: Pues precisamente por los estragos de ese incendio en Madrid. Seguimos el repaso a la actualidad. Marta Mazagatos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Rosa. 14 días después de ese fuego que casi confluye con el de Ávila, el peor de nuestra historia, los últimos evacuados de urbanizaciones de San Martín de Valdeiglesias y de Pelayos de la Presa han podido volver a ver sus chalés. Con ellos está Josefina Maestre. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Estamos recorriendo algunas de las urbanizaciones a las que desde ayer por la tarde han podido acceder los vecinos. El fuego caprichoso ha dejado intactas algunas casas, mientras otras han quedado muy afectadas.
13: Que mi casa está totalmente destruida, están las cuatro paredes y que no ha quedado absolutamente nada.
14: La casa destrozada. Destrozada, completamente.
15: Tanto la casa como toda la parcela está totalmente calcinada. No queda, vamos, queda algún resto de vegetación, pero prácticamente todo está abrasado.
12: Algunos vecinos incluso se plantean la posibilidad de marcharse de la zona.
16: A lo mejor ha sido un aviso de llegó la hora de irse, no lo sé, lo tengo que valorar todavía. Pero bueno, lo primero es recuperar la electricidad, el agua y todo eso y ya veremos, ya decidiré. O sea, esto ahora mismo es paso a paso.
12: Manifiestan incertidumbre respecto a las ayudas que puedan obtener mientras esperan en las calles la llegada de los peritos que evalúen las pérdidas y la habitabilidad de las casas.
11: Nueva ofensiva de Rusia con misiles y drones en la región de Kiev, 17 muertos, decenas de heridos y coincide con un incidente bajo investigación en el aeropuerto alemán de Leipzig. Fran Sevilla, buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes. Sí, un incidente aún confuso que se sigue investigando y que ha paralizado durante algunas horas el tráfico aéreo en el aeropuerto de Leipzig. La pasada noche el gobierno alemán ha confirmado que se ha hallado un dron con un detonador y un sistema explosivo cerca de un avión Antonov ucraniano. Además, previamente otro avión alemán de la empresa DHL chocó ligeramente al despegar, aparentemente con ese mismo dron, y tuvo que desviarse y hacer un aterrizaje en el aeropuerto de Hannover. Según las autoridades alemanas, se desconoce el origen del dron y en su interior había ese detonador, aunque se trata de un sistema de explosivo muy rudimentario. De momento se está a la espera de tener más información al respecto.
11: De nuevo aquí, la policía investiga en la localidad barcelonesa de Tona el accidente anoche de una atracción de feria. 5 menores han tenido que ser atendidos en el hospital. Lorena Enns, buenas tardes.
18: Buenas tardes. Sí, los Mossos investigan las causas de un accidente en una atracción de la feria del municipio de Tona, en Barcelona, que ha causado 9 heridos, 8 de ellos menores. Según las primeras informaciones, la puerta de la atracción de la olla, que gira sobre sí misma, se abrió cuando estaba en marcha, golpeando a la gente que esperaba en la cola. 5 personas han necesitado traslado a un hospital, 2 de ellas en estado menos grave. A esta hora solo queda ingresada una menor de 13 años que se encuentra en el hospital de San Joan de Déu de Barcelona, pendiente de una intervención por una fractura de pelvis. El ayuntamiento de Tona ha clausurado la feria y los Mossos han precintado la atracción.
11: Y estamos solo ya a una semana del evento del siglo, así llaman los expertos al trío de eclipses que vivirá nuestro país en los próximos años y que comenzará el 12 de agosto. El secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Ciudosa, hoy en las mañanas de Radio Nacional, reivindicaba con humor su carácter histórico.
19: Esto es más importante que el Mundial.
11: También ha pedido precaución con los desplazamientos y ha recordado cómo debemos cuidar la salud de nuestros ojos. Todo lo detallamos a partir de las 2:30. Mientras, el IBEX 35 se supera a sí mismo, nuevo máximo, salta de los 20.100 puntos. Los mercados miran a Irán y a la presentación de resultados empresariales. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
20: Buenas tardes. El IBEX vuelve a marcar récord, suma ahora mismo un 0,4% y se sitúa por encima de los 20.000. 20.100 puntos. El resto de bolsas europeas se mueven muy poco, con la vista puesta en el estrecho de Hormuz. Hoy el petróleo Brent repunta ligeramente y vuelve a cotizar por encima de los $80 por barril. En Wall Street destaca SpaceX. Anoche presentó resultados con un enorme aumento del gasto en inteligencia artificial y este factor lleva a que se hunda más de un 10% en la preapertura de la bolsa neoyorquina.
0: Y en los deportes, el Real Madrid está cerca de anunciar un nuevo fichaje. Juanma Pérez Moya, buenas tardes.
21: Buenas tardes, sí, el más caro de su historia. Entre 130 y 140 millones de euros pagarán para contratar definitivamente a Jan Diomande. Mientras, Mastantuono se marcha cedido a la Fiorentina y el Atlético de Madrid hace una oferta por el Cuti Romero. 30 millones de euros por el defensa argentino, por el que también puja el Inter de Milán.
0: Pues con este más volvemos a partir de y media. Ahora se quedan con la información más cercana, la de sus comunidades.
22: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Anna Banyeres.
23: Bona tarda. 9 persones, 8 d'elles menors, van resultar ferides a nit en una atracció de la Fira de Tona, a la comarca de l'Anoia, instal·lada per la Festa Major. Del total, 5 va ser traslladats a l'Hospital de Vic, 2 han estat menys greu, 3 de lleus. A hores d'ara s'investiga si l'accident es va produir per una errada mecànica de la porta de retenció. D'altra banda, el govern posa en marxa un vehicle multioperador pioner a l'Estat per garantir provisionalment les comunicacions en situacions d'emergència. La nova unitat mòbil permet reforçar o restablir la cobertura en zones afectades per emergències com incendis, episodis meteorològics extrems o incidències greus en infraestructures de telecomunicació. Sílvia Soler, subdirectora de Protecció Civil.
24: Poder rebre aquests avisos que són essencials en la gestió i en la comunicació de l'emergència per la ciutadania en un moment donat, doncs que necessitin rebre les instruccions que tenen que fer per la seva seguretat i també que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
23: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb l'Helena Ramos i la Mònica Ridruejo a les vies de sol, Albert Bacas a control central. De seguida ho expliquem tot, abans però la informació de serveis. Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
25: Hola, bona tarda. Continua la calma en aquesta xarxa viària. En general, poc volum de trànsit a les principals carreteres i autopistes catalanes. Estem en ple mes d'agost, no hi ha cap gran incidència. Com a molt, a l'extrem sud de Barcelona, és ben cert que ara hi veiem un parell de quilòmetres, sobretot de molta lentitud. A l'autopista del Garraf, a la C32, sortint de la Ronda de Dalt, al tram de Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, anant cap a Sitges. Doncs això, un parell de quilòmetres de trànsit molt lents, 32, Sant Boi de Llobregat, sentit sud, sentit Sitges. Però poca cosa més, a la resta de la xarxa viària, també en aquestes vies que envolten Barcelona, circulació còmode, fluida, és tot des del Servei Català de Trànsit.
23: I la previsió del temps, a Emet, Noelia García.
26: Avui dimecres a Catalunya pugen lleugerament les temperatures. Una vegada més, els termòmetres marcaran màximes més altes a zones de Lleida i a l'Empordà. S'esperen màximes de 37 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Avui predomina el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat o clar. És una informació d'Emet.
22: Edició migdia. Anna Banyeres.
23: 9 persones, 8 de les quals menors d'edat, han resultat ferides aquesta nit passada en un accident en una atracció de tipus olla a la Fira de la Festa Major de Tona, a la comarca d'Osona. La principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció. Anna Pujol.
27: Els fets han passat poc abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts. Fins al lloc s'han desplaçat 6 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, 3 dels bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la policia local i els Mossos. 4 dels ferits han estat atesos al mateix lloc dels fets, mentre que els altres 5 han estat traslladats a l'Hospital de Vic, 3 dels quals han estat lleu i 2 han estat menys greu, tot i que aquest matí un d'ells, una menor de 13 anys, ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu per valorar una possible intervenció per fractura de pelvis. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident i durant el dia d'avui és previst que facin una inspecció ocular a la zona per recollir informació. Des de l'Ajuntament de Tona han traslladat a través de les xarxes socials el seu suport als afectats i els desitgen una ràpida recuperació, alhora que informen que la fira d'atraccions ubicada a l'esplanada del canal de la població ha quedat clausurada.
23: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que es va iniciar divendres, continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut a les últimes hores, segons han informat els bombers de la Generalitat. També han indicat que aquest dimecres s'han reprès els treballs amb dotacions terrestres després de determinar que la zona és segura per tornar-hi a accedir amb camions d'aigua. El foc ha cremat més de 100 hectàrees, 35, a la zona de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els serveis d'emergències han alertat, però, que les condicions meteorològiques previstes per a les pròximes hores segueixen sent inestables. Entre els riscos que preocupen els bombers, la possibilitat que alguna tempesta generi un pirocúmul, un núvol associat a grans incendis, que pot afavorir moviments bruscos de l'aire i contribuir a l'expansió de les flames. Xavier Castellarnau és sotsinspector dels bombers i cap d'intervenció del foc de Sanet.
1: Pel que fa a la durada de l'incendi, fa de molt difícil definir, perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies. Haurem d'estar molt atents a les precipitacions que puguin tindre aquests dies.
23: I el govern incorpora un nou vehicle que garantirà la cobertura davant de situacions d'emergència. Es tracta d'una eina pionera a tot Espanya. Cristina Martín.
2: Quan més necessària és la comunicació davant d'incendis o ventades, els cables de telefonia i les torres de telecomunicacions es poden veure malmesos, cosa que pot arribar a impossibilitar, per exemple, rebre els missatges és alert. Amb aquest nou vehicle es podrà dotar de cobertura extra la zona afectada perquè la ciutadania pugui rebre els missatges necessaris per protegir-se. Imma Soler, subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil.
3: També que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
2: El nou vehicle dissenyat per Telefònica donarà servei a tots els operadors mòbils. Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
4: Facilita, evidentment, el que són els serveis de veu i dades per la ciutadania, també pels propis equips d'emergència.
2: Aquesta unitat mòbil disposa d'una antena desplegable i està preparada per circular per zones rurals.
23: I encara amb més garanties, l'Ajuntament de Lleida ha repartit avui les primeres polseres per prevenir cops de calor entre els operaris municipals que treballen al carrer, alerten de la temperatura corporal i ambiental a la que han de parar de treballar. En el que portem d'estiu, els termòmetres s'han situat en aquella plana entre els 36 i els 40 graus. Pepa Sant Genís.
5: Per prevenir els cops de calor, l'Ajuntament de Lleida ha repartit avui les primeres 45 polseres als operaris municipals que treballen al carrer. Carme Valls és l'alcaldessa accidental de Lleida.
6: El que fa aquesta polsera és, al final, detectar quina és la temperatura corporal de la persona, sona, s'encén una, fa com una vibració a partir de 37,8 graus i el que te diu és para de treballar, descansa. També ens avisa a partir dels 42 graus de temperatura ambiental.
5: Aquestes polseres s'afegeixen a les mesures de prevenció contra la calor que ja adoptaven els treballadors municipals. Valoren positivament la iniciativa perquè diuen que serà molt pràctic per no haver d'estar pendents de la temperatura ambiental i a més els avisarà abans que es trobin malament. El Rafael Cruz és un operari de les brigades municipals de Lleida.
7: Muy bien, porque hay veces que quieres acabar la faena y no puedes y intentas acabarla, no tendrás por qué estar pendiente solo eso, y automáticamente te avisará el aparato.
5: Aquesta és una prova pilot i si funciona la paeria té previst repartir més polseres a altres treballadors municipals que també fan tasques al carrer.
23: El laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha duplicat en els darrers 9 anys els casos analitzats, arribant fins als 7.600 casos. També ha registrat el nombre més elevat d'agressions sexuals fins al moment, amb 1.394 expedients, un 9,2% més que el 2024. Marga Esparza.
8: L'augment dels casos analitzats es va començar a produir després de la pandèmia, quan es van incrementar el número d'autòpsies realitzades i també l'atenció forense a víctimes de violència sexual. Precisament dels gairebé 1.400 casos d'agressions sexuals, en 299 hi havia sospita de submissió química, uns components que es detecten millor si la víctima va el més aviat possible a un centre sanitari. Eneco Barberia, director del laboratori.
28: Que detecta d'una banda restes d'espermatozoides i també impacta en aquells casos en què hi ha sospita de la presència de tòxics. Nosaltres les recomanem a les víctimes que vagin quan aviat millor a ser ateses, perquè això es permet actuar d'una manera molt precoç i per tant detectar més fàcilment qualsevol substància.
8: El laboratori disposa des de fa 2 anys d'un equipament que permet detectar més substàncies.
28: Es permet detectar més substàncies en quantitat més petita. Això es permet avançar en aquesta detecció i també detectar més substàncies, substàncies que s'estan produint, doncs, noves substàncies psicoactives, etc., que estan contínuament circulant.
8: Des del laboratori remarquen que durant l'any realitzen 115.000 actuacions. D'aquestes, 4.500 són necròpsies, però la resta són estudis sobre persones vives.
22: Edició migdia.
23: 2:19, desarticulada una branca d'una organització criminal mexicana amb laboratori a Catalunya dedicada al tràfic de metamfetamina. Es tracta d'un dels majors decomissos de droga sintètica a Espanya i a Europa. Laura Hurtado.
9: La Policia Nacional, en col·laboració amb França, ha desarticulat una branca itinerant del càrtel Jalisco Nueva Generación. Segons els agents, l'organització internacional hauria introduït gairebé 2,5 tones de metamfetamina a Catalunya. Alejandro Martín, cap de la secció de sintètics de la Unitat de Droga i Crim Organitzat.
10: És una quantitat molt important a nivell europeu. Estamos hablando que donde están los principales laboratorios aquí en Europa, que pueda ser de metamfetamina y drogas sintéticas, que puede ser Países Bajos, Polonia o República Checa, cuando hablamos de 2,5 toneladas y este tipo de laboratorio, estaríamos en el top 3, top 5.
9: La droga sortia des de Mèxic diluïda en ampolles de vainilla líquida, passava per França i arribava a Catalunya per ser cristal·litzada en un laboratori al Manà, a Lleida, per així després poder-se distribuir al mercat. La policia calcula que el grup era capaç d'extreure uns 800 quilos de droga en com a molt 3 dies. 13 persones han resultat detingudes, 12 d'elles ja han entrat a presó.
23: L'Ajuntament de Salou ha tornat a carregar contra el de Cambrils per no fer res, diu, per combatre el top manta Pilar Ribas.
12: L'alcalde Pere Granados assegura que no es tracta d'una activitat puntual improvisada, sinó que està organitzada, perjudica el comerç legal, afecta la imatge turística de la Costa Daurada i genera una sensació d'impunitat. Granados lamenta que Cambrils culpi Salou del problema alegant que molts top manta són d'aquest municipi i parla de manca de voluntat política.
13: Ha agafat una situació que m'ho he dit anteriorment que ja és intolerable, perquè a més l'efecte crida és tan gran que si no diem prou, resulta que això arribarà al punt que serà absolutament insostenible des de tots els punts de vista, no? I aquesta inacció no s'entén per part nostra, és que no s'entén perquè no s'ha actuat de la mateixa manera que ha actuat Salou. Per això deia que veiem que hi ha una manca de voluntat política de solventar aquest problema.
12: Juli Vilaplana, president de l'associació Shopping Salou de Comerciants i Empresaris, diu que el sector està fart.
14: I els comerciants tenim que seguir pagant per treure un carro o per fer qualsevol activitat a la via pública, això és discriminació. I comencem, ja fa molt de temps que estem cansats, però a més ara estem ja fastiguejats.
12: Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Salou ha demanat una reunió a nivell polític amb la delegació del govern per abordar aquest problema.
23: Doncs en el marc polític, la incògnita sobre el futur de l'expresident Puigdemont continua planant sobre el tauler 2 anys després de les eleccions al Parlament i gairebé 9 dels 155. En una legislatura de confrontació amb Salvador Illa i els seus socis per una agenda que critiquen espanyolitzadora i amb més pes al Congrés que al Parlament, Junts obrirà el nou curs amb els ulls a Waterloo, als tribunals Constitucional i Suprem i a Ripoll. Helena García.
15: Sí, Junts fia el retorn de Puigdemont al revulsiu en la confrontació amb Villa i l'embull de la legislatura espanyola amb una nau capitana, però sense cap de l'oposició ni govern alternatiu, que acusa la distància i la desigualtat de condicions per simbolisme, pragmatisme i tàctica, en tant que així no ha d'obrir el meló successori i que corca Aliança Catalana. La presidenta del Parlament, Mònica Sales, a Ràdio 4.
16: Aquest país necessita un revulsiu i per mi seria el millor revulsiu. Més enllà de les costures de Junts, hi ha un país que espera un president a l'exili i crec que seria un gran moment per aixecar aquesta anestèsia i aquesta desnacionalització.
15: Davant d'una caiguda demoscòpica que erosiona les perspectives dels paers, l'OPA d'Oriols i en xoc frontal amb Villa per aplicar les receptes en habitatge dels comuns i amb Esquerra Madrid, on Junts no s'hi entén pel Consorci d'Inversions ni pel finançament. Amb la pilota ara a la taulada del Constitucional i del Suprem, Puigdemont no tornarà sense la resolució, tot a punt al seu entorn, i en quan ho faci, amb els mateixos dubtes que fa 2 anys, si continuarà al capdavant de Junts i si serà el candidat contra Illa o deixarà pas.
23: Bon any per la nàutica d'esbarjo a Catalunya. Es dispara un 17% impulsada pel mercat de lloguer. Climent Sabater.
17: Del total de matriculacions d'embarcacions que hi ha hagut a Catalunya la primera meitat de l'any, a prop de 550, la meitat van al mercat de lloguer, un sector que creix amb força, més d'un 30% enguany, arran del canvi d'hàbits dels usuaris a l'hora d'estiuejar, segons el secretari general del Clúster Nàutic de Catalunya, Joan Miquel Guarner.
18: Pues els que estaven a la platja, pues si podien, tenien una barqueta petita. Ara la gent vol voltar, volen aquí, volen allà, i llavors lloguen. I cada any lloguen i cada vegada lloguen més.
17: El perfil de comprador s'allunya del client ric. El 80% de les vendes són d'embarcacions de menys de 8 metres d'eslora.
18: Les embarcacions que més es venen, com sempre, són les embarcacions entre 5 i 8 metres d'eslora. Les embarcacions petites, que representen un 86% del total de matriculacions.
17: Malgrat que la nàutica d'esbarjo es recupera i creix el 17% a Catalunya i un 11% al conjunt d'Espanya, la xifra de vendes, 3.000 al primer semestre a tot l'Estat, és la meitat de la que hi havia abans de l'enfonsament del sector el 2008 arran de la crisi financera.
23: Hi ha una setmana per l'eclipsi solar total, els experts confirmen que ha augmentat l'interès per l'astronomia, però alhora amoïna les grans aglomeracions en pobles de muntanya on la visibilitat és més òptima. Ens ho explica la Pepa Sanjanís.
5: La Societat Astronòmica de Lleida afronta les setmanes de més activitat de la seva història. El seu president, Antoni Mòdol, destaca que l'interès per l'astronomia s'ha disparat recentment.
0: Anem molt atrafegats fent conferències, tallers, observacions. Vull dir, ara sembla que ha despertat la dèria de l'astronomia amb això de l'eclipsi. D'aquí a l'eclipsi estem completament coberts, que no podem fer res més que el que ja tenim contractat.
5: Un grup d'experts d'aquesta entitat participarà a l'observació de l'eclipsi que han organitzat a la localitat de Torres de Segre. Aquesta població del Baix Segre no és l'única on es farà un seguiment d'aquest fenomen astronòmic. La Granja d'Escarp és un dels municipis on es podrà veure millor l'eclipsi de sol a Ponent i on durarà més. La totalitat s'allargarà 1 minut i 10 segons. L'alcalde de la Granja, Manel Soler, diu que servirà també per difondre el patrimoni natural del Baix Segre, però adverteix dels perills per accedir als llocs més alts.
11: La gran preocupació és que no podem tindre un control de les persones que poden arribar a venir. I reitero, ha de ser un lloc que hi puguis accedir amb comoditat amb el teu vehicle.
5: Serós, també al Baix Segre, les Borges Blanques, la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues, o Penelles, a la Noguera, entre moltes altres localitats de la Plana de Lleida, han organitzat observacions de l'eclipsi.
23: I la informació esportiva, Fran Robert, bona tarda.
19: Bona tarda.
22: Esports.
19: El Barça té l'esperança de reactivar el fitxatge de Julián Álvarez i per aquest motiu el director esportiu Deco es reuneix a Madrid amb el representant del jugador Fernando Hidalgo. Es planificarà la nova estratègia a seguir sabent que és l'última oportunitat per mirar de convèncer un Atlètic de Madrid que ja va rebutjar 100 milions d'euros. Els matalassers es remeten a la clàusula de rescissió de 500. L'entitat blaugrana considera que pagar-ne molt més de 100 és desorbitat i l'operació està bloquejada. A més, les relacions entre els dos clubs no passa pel millor moment, ja que recordem que els madrilenys van denunciar els culers davant la FIFA i la Federació Espanyola per haver negociat directament amb Julián. Malgrat que els dirigents barcelonistes són conscients que l'arribada del davanter argentí és molt complicada, el president Joan Laporta té la intenció d'agafar personalment les regnes amb l'objectiu de fer recapacitar l'Atlètic de Madrid i que s'assegui a negociar. Laporta avui té fil directe amb Deco i a la vegada es troba a les oficines del Camp Nou, on ha presentat el nou entrenador de la secció de bàsquet, Alexander Sekulic. Signa fins al 2028 i compaginarà la banqueta blaugrana amb la de la selecció eslovena. Després, ha presentat el fitxatge més car de la història de l'equip femení de futbol, Caroline Nicolí. El Barça paga 1.200.000 euros al Manchester City per la davantera brasilera de 26 anys. És el recanvi de Salma Parayuelo i es compromet fins al 2030. Ara parlem de l'Espanyol, des d'on arriben males notícies, ja que el davanter de 36 anys, Quique García, passa avui pel quiròfan per una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough i estarà de baixa entre 3 i 6 mesos. Tot dependrà de com hagi anat l'operació. En futbol de la segona divisió, el centre d'esports Sabadell acaba d'anunciar que el central de 29 anys, Edgar González, jugarà cedit el curs vinent al club arlequinat després d'haver arribat a un acord amb l'Almeria. I acabem els esports en bàsquet. El Joventut de Badalona ha explicat que Yannick Crac ha executat la seva clàusula de rescissió per vincular-se al Dubai Basketball, però després les tres parts han arribat a un acord perquè l'alè neerlandès jugui la propera temporada cedit a la penya.
23: Gràcies. I del temps de la cultura es pot dir que el seu cas és el triomf de l'amistat o que la unió fa la força. Tres músics ja professionals que es coneixen veuen que tenen afinitats comunes i decideixen unir-se per emprendre un camí junts. I d'això ja fa 10 anys. Són el trio Fortuny i avui celebren el seu 10è aniversari al Festival de Peralada. Els detalls, l'Agnès Batlle.
20: Van començar a tocar el Parc Güell a l'aire lliure el juliol del 2016 per veïns i visitants. Eren tres amics de Vic, Manlleu i Barcelona que ja estaven al circuit professional però que van decidir unir-se per experimentar musicalment. En 10 anys han estat grup resident al Palau de la Música, han fet gires internacionals, han enregistrat un primer disc, Echoes, i han actuat a grans festivals com Torroella de Montgrí o Peralada, que aquesta nit hi tornen per celebrar el seu 10è aniversari. Ara el trio Fortuny és una de les formacions catalanes de música de cambra més projecció internacional dels últims anys. El formen Joel Bartolet al violí, Pau Codín al violoncel i ell, Marc Heredi, al piano.
21: Agraïts de poder celebrar el nostre 10è aniversari en un escenari incomparable com és Peralada. En el fons som tres amics que vam començar aquest projecte el 17 de juliol del 2016, primer concert al Parkway, i si aquell dia ens haguessin dit que 10 anys després celebraríem aquest aniversari al Festival de Peralada, haguéssim signat amb els ulls tancats.
20: El programa traça un recorregut per la història d'aquest trio català, des de la intensitat expressiva de Beethoven i Tchaikovsky fins la densitat emocional de Schubert o la tensió de Shostakovich.
21: Hem volgut que aquest concert, el programa, fos una celebració, un programa molt festiu, i fos una celebració d'això, de l'amistat, en el fons, que és l'eix central del nostre projecte.
20: 10 anys del trio Fortuny a l'església del Castell de Peralada, aquest vespre a les 8.
23: I avui acabem a ritme del jamaicà resident a Barcelona, Sakaramuchi. El cantant nascut a Livingston és un dels caps de cartell aquesta nit de la Garrinada d'Argentona, que avui comptarà també amb DJ Trapella, Ignorantes i la Ludwig Band. Nosaltres posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Que passin molt bona tarda. Poden continuar informats en la web rtv-e.cat.